0: vista d'ocell, entre el Besòs i el Llobregat i entre Collserola i el mar, només podrem albirar una immensa plana de rajoles de colors ocres i vermells, teules florides per la pluja.
1: Este és Joan Crosas. Ah.